0: diciendo, el món tira per la perillada.
1: Oh, no, tinc la propera vida, no, sí. Tinc la propera, que t'ha coixit la mati. Tinc la interpret, perquè s'entràs, tira per la prop, no m'ha tan adobat. No, hòstia, el nostre home, que has de fer, tinc la propera, que t'ha de tirar per la vida.
0: Com un cop el sol t'ha copat la vida, com un cop el sol t'ha copat la vida, com un cop el sol t'ha copat la vida, com un cop el sol t'ha copat la vida,